Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat,

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinada carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 20:45 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

0: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
1: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 4:00 de la tarda. Per la tornada, a 14:00 i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest proper dissabte, 23 de maig, la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
3: Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes de que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Bueno, que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
2: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
3: Ja fa 2 anys, i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
2: La vetllada combinarà teatre, música en directe i també presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori. Un dels moments més destacats serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Head Injury, que oferiran versions de Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez. A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades. La ballada culminarà amb l'entrega del premi que porta el nom de Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen. L'acte tindrà lloc, com diem, el proper dissabte en el Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari. Començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis.
1: Més info a novaradiolloret.com.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
5: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs, que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
4: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
5: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
4: Una de les principals novetats és que l'accions es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
5: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no? de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
4: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista, de la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània, una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El desenllaç de l'Hoquei Lliga Plata haurà d'esperar, tot i haver-se disputat ja l'última jornada. És ara mateix una incògnita si el Club Hoquei Lloret puja directe a l'Hoquei Lliga o bé ha de disputar el play-off. Aquest cap de setmana, a l'última jornada de Lliga, els lloretencs han perdut davant del Mataró per 4-7, mentre que el Manlleu, el segon classificat, va guanyar. En condicions normals, el Manlleu seria primer matemàtic amb l'ascens directe i el Lloret hauria de disputar el play-off d'ascens, però tot pot capgirar-se per a una possible alineació indeguda per part del Mataró. Els lloretencs han fet una reclamació al comitè de competició perquè la normativa diu que un porter de fitxa autonòmica, és a dir, de primera catalana, no pot jugar més de 10 partits en una competició estatal com és l'Hoquei Lliga Plata, un fet que el Mataró hauria incomplert amb el seu porter. Fins que resolgui el cas, el Lloret ha demanat també l'ajornament cautelar de l'eliminatòria del play-off fins a saber si l'ha de disputar o bé si té raó en aquesta alineació indeguda i assoleix l'ascens de manera matemàtica. I és que si es confirma aquesta alineació indeguda dels mataronins, el Club Hoquei Lloret rebria el partit per guanyat i seria el campió de Lliga i nou equip a la màxima categoria. Joshua Pérez, president del club, explica que defensen els interessos del Lloret i que els ha sabut greu perdre l'oportunitat de celebrar el títol amb l'afició.
3: Crec que la primera part no ens acompanya la sort. A banda de que el porter de Mataró doncs, va parar bastant hi ha 2-3 poles que no entren miraculosament per ells i un resultat de 4-5-2 a la mitja part no hauria sigut res que no fos just. I a la segona part, bé, doncs, nervis, una mica de precipitació, ells es posen amb el 2-4, nosaltres aconseguim remuntar amb el 4-4 i amb la mala sort que la següent jugada el cau baixant a defensar i ens fan el 4-5 i a partir d'allà tots són nervis, evidentment te jugues molt, ningú sabia que hi havia aquesta possibilitat i encara no és una cosa la que te puguis agafar i bé, sense porters quan ens fa el resultat 4-7, que al final tant era perdre 4-5 com perdre 4-7 com perdre 4-5, havies de guanyar o allò. Sí que és veritat que passi el que passi a la resolució, el que sap greu és que al final han perdut el dret a celebrar amb l'afició, amb tots els que agraeixo que van venir.
2: Passem al món del futbol. El Club de Futbol Lloret continuarà la pròxima temporada a Primera Catalana. El conjunt de Mosgas que no ha pogut classificar-se per als play-offs d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3 amb els gols de Nas Valkiri i Marc Medina per partida doble. Per part de la Juventus Lloret, els golejadors van ser Adriano Carballo i Lamin Diaby. Tot i la victòria, els lloretens acaben la temporada en el tercer lloc i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens perquè el Palamós va guanyar el camp de l'Argentona. Donem pas al president del club de futbol, Carlos Clos.
4: Tampoc era el principal objectiu. Evidentment, quan estàs en aquesta posició, el que vols sempre és guanyar i intentar-ho. Per tant, avui ens hem llevat un sentiment agridós, no? Per un costat, ens ha quedat a les portes d'aquest play-off, inclús del campionat, perquè durant moltes jornades hem estat lluitant per l'ascens directe i per la primera plaça. Però és evident que si fas una valoració general i mires i compares pressupostos i compares les possibilitats d'uns equips i uns altres, jo crec que és molt, molt meritori i que li hem de donar el valor que té, i més en una temporada com aquesta que hem competit amb equips molt, molt potents.
2: Per la seva part, la Juventus, que ja no tenia res en joc, acaba la temporada en el 7è lloc de la classificació i la temporada que ve tornarà a competir a la Primera Catalana.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. Som totes de Lloret és el lema d'una nova campanya que impulsa l'Ajuntament per fer front als rumors i als discursos d'odi que han anat guanyant presència en els darrers temps. La iniciativa vol posar el focus en la diversitat del municipi i en la convivència entre les persones que hi viuen. A Lloret de Mar hi ha més de 100 nacionalitats diferents. Donem pas al regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez.
3: 100 nacionalitats amb més de 40 idiomes diferents. I doncs aquí a Lloret de Mar fa molts anys que treballem a motiu de convivència, de millorar la convivència, i crec que som un exemple de bona convivència, i per tant doncs havíem de seguir amb aquesta línia. Des del Consell d'Equació Ciutadana surt la necessitat de fomentar aquesta via, i llavors amb una taula, amb la taula de convivència, doncs comencem a treballar una campanya d'antirumors, buscant doncs a la ciutadania, que és el que li xirriava una miqueta, que és allò que creiem doncs que s'havia de treballar. I aquest spot, podem dir que el guió s'ha doncs fet amb la gent del poble, amb la gent del municipi de Lloret de Mar, que ha vist doncs quines necessitats hi havia i quines coses doncs s'havien de treballar i millorar. Sempre des de la part constructiva, no? Des de la part de buscar aquest sentiment de pertinença i de buscar allò que ens uneix. I totes les diferències que nosaltres tenim, hem de buscar, doncs hem de donar-li la volta, que és el que fem a Lloret de Mar durant molts anys, i buscar doncs allò que ens serveix per aprendre i per seguir avançant.
2: La proposta neix d'un espai de treball compartit entre diferents professionals i entitats socials. Des d'aquest àmbit es detecta la necessitat de generar narratives alternatives als prejudicis i estereotips que afecten una part de la població. Escoltem ara Montse Rey, cap dels serveis socials especialitzats.
4: A través d'aquesta taula de cohesió i convivència, on hi han representades diferents entitats del tercer sector, hi han diferents seccions de l'Ajuntament, hi han diferents tècnics i diferents persones que viuen i conviuen a ciutadania també de Lloret. Llavors aquesta campanya neix amb la intenció de seguir treballant aquesta convivència, i el que es fa és treballar amb aquestes seccions de manera transversal, però també amb les diferents comunitats que representen la diversitat de Lloret, que són 103 nacionalitats diferents. El que es fa és un procés participatiu on es treballa amb aquestes comunitats i es veu quins rumors són els que normalment solen sorgir, no? Doncs quan vas al supermercat a comprar, quan estàs recollint els teus fills a l'escola, quan estàs a la perruqueria i quan estàs prenent alguna cosa el cap de setmana amb els amics. I llavors, a partir d'aquestes situacions més quotidianes i d'aquests rumors que ens anem trobant amb el dia a dia, es treballen aquests rumors.
2: La campanya es concreta en un spot audiovisual i diverses peces en format entrevista construïdes a partir de situacions quotidianes i d'experiències reals. Una de les imatges centrals és la d'una nena que, cansada de sentir comentaris injustos sobre el seu entorn, decideix expressar-se a través d'un mural amb el missatge "Som totes de Lloret". Aquesta mirada infantil, directa i sense filtres serveix per qüestionar els relats que sovint es donen per fets. El projecte ha comptat amb la participació de veïns, així com la implicació de diferents comunitats de Lloret, amb l'objectiu que el relat reflecteixi la realitat social que hi ha a Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

perquè. Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

Aquell diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocars segalers. Per a l'anada, a 2:15 del matí i a les 4.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

El ritme és la proporció de temps entre diversos moviments, sons, fenòmens o actes repetits. Una successió de sons, síl·labes o batecs, d'alternar forts i febles, llargs i breus, especialment que es produeix en una frase musical, en un vers, en un batement. Ritme és el que trobaràs a Nova Ràdio Lloret els dissabtes al vespre. Ràdio Vox, el ritme del cap de setmana.

Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Després de més de 4 dècades d'activitat a Lloret de Mar, l'empresa Retols Halley, fundada per Manuel Juan Álvarez, inicia una nova etapa amb el relleu generacional al capdavant del negoci. La firma dedicada a la retolació ha deixat una empremta destacada a la imatge de discoteques, hotels, restaurants i botigues. El paisatge urbà i l'estètica nocturna de Lloret porten el segell de Retols Halley. Són tot un referent aquí. L'Ajuntament ha volgut reconèixer aquest dilluns la trajectòria de l'empresa. Donem pas a la regidora de Comerç, Cristina Aymeric.
3: Hem volgut fer aquest reconeixement a l'empresa familiar Retols Halley, en Manel, a la seva dona l'Anna, a la seva filla la Sandra, doncs per tota aquesta trajectòria, aquesta dedicació a la retolació a la imatge comercial de Lloret. Ens deia que portava quasi ben bé 40 anys d'experiència treballant aquí al municipi, que havia doncs format part a les primeres il·luminacions de Nadal, que antigament es feia amb tubs, res de LEDs ni ordinadors, i que era un muntatge totalment diferent, que han participat també a les carrosses de Reis. Llavors, empresa familiar molt vinculada al teixit de Lloret de Mar, i nosaltres el que hem volgut és doncs donar-li les gràcies i aquest doncs agraïment per tota la trajectòria i tota aquesta feina que han dedicat a Lloret de Mar.
2: La trajectòria de Manuel Juan, però, es remunta més enllà de Lloret. Abans d'establir-se, ja treballava a Barcelona i des de ben jove visitava el municipi per col·locar rètols. Amb el temps va consolidant-s'hi el seu projecte empresarial. L'escoltem.
4: He treballat molt per Tropis, per Saint-Trop, per Londoner. Bueno, quasi totes les discoteques les he fet jo. I bueno, he tingut bastanta feina i la veritat és que estic molt agraït a Lloret.
2: Noms com Tròpic, Centrop o diversos establiments hotelers formen part del seu recorregut. Alguns dels treballs de Retols Halley, fundada el 86 quan va passar el Cometa, continuen visibles avui en dia.
4: L'empresa abans feia coses molt, molt grans, com per exemple els ròtols de Magic Park, que la M aquella té quasi 4 metres, això ja Sandra ja no farà. Això era, avui dia ha canviat tot una mica tot. I encara estic content quan veig, per exemple, a Tròpics, hi ha dos rodones que són els anagrames, que aquest el vaig fer jo ja fa molts anys. I han canviat coses, però està seguint allà. I, per exemple, hi ha coses que veig a Lloret que encara continuen. I mira, encara hi són.
2: Retols Halley, que passarà el negoci en mans de la filla, ha treballat en moltes discoteques, però també en hotels com Marsol. Amb el propietari de la cadena Guitar, va anar fins a Cuba.
4: I sobretot hem treballat molt per Guitar. Quan estava el senyor Climent, que era el propietari, vam treballar per Cuba també, vam anar a Cuba. Bueno, no s'hem mogut molt, eh?
2: Retols Halley ha rebut aquest dilluns el reconeixement de l'Ajuntament pels 40 anys amb seu a Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret.

Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
1: Us espero aquí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde acollirà aquest estiu per primer cop un cicle de concerts del projecte Candlelight que oferirà fins a 4 actuacions entre els mesos de juliol i d'agost en un entorn que, com sabem, és de patrimoni singular. La proposta combina música en directe amb una posada en escena marcada per la llum de les espelmes amb l'objectiu de posar en valor espais emblemàtics a través d'una experiència cultural immersiva. Candlelight es defineix com un projecte musical i artístic que permet redescobrir el patrimoni de ciutats i de municipis amb una oferta cultural diversa i de qualitat. El cicle s'obrirà el 18 de juliol amb l'actuació de Barcelona Quartet, que presentarà l'espectacle Queen versus ABBA amb un recorregut per peces icòniques de les dues formacions. El 25 de juliol és el torn de Musical Census, que interpretarà composicions del reconegut autor de bandes sonores de cinema Hans Zimmer. Ja a l'agost, el dia 8, actuarà Manfred Quartet amb Coldplay versus Imagine Dragons, un tribut en aquestes dues bandes amb alguns dels temes més coneguts. El cicle es tancarà el 15 d'agost amb una actuació de Barcelona Quartet de nou, en aquest cas amb les quatre estacions de Vivaldi. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, destaca el nivell de la iniciativa.
5: Arriba el fenomen Candlelight per primera vegada a Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, el nou amfiteatre dels Jardins. Entre els mesos de juliol i agost, l'amfiteatre acollirà un cicle de 4 concerts reconeguts per tota Catalunya. Una experiència musical i artística que posarà en valor l'amfiteatre i tots els seus racons amb tot ple d'aquestes llums que només Candlelight ho sap fer. És un gran nivell artístic. Començarem el 18 de juliol amb els concerts tributs ABBA i Queen i després continuarem fent Hans Zimmer, que interpretarà doncs les bandes sonores de pel·lícules tan característiques com Gladiators, Pirata del Carib, Interestel·lar. A més, també el 8 d'agost tindrem el tribut a Coldplay i Imagine Dragons. I per últim, acabarem el 15 d'agost amb les 4 sessions de Vivaldi. Tots aquests concerts de caire cap al capvespre, per poder visualitzar doncs aquesta posada en escena, aquestes llumetes, i així poder reforçar doncs la imatge cultural i el patrimoni al municipi, concretament en el nou amfiteatre. Aquestes entrades estan posades a la venda a la web oficial de Candlelight i recomanem que ningú es perdi aquests espectacles.
4: Tots els concerts començaran a 9:45 del vespre. Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web Fiber.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal. Nova Ràdio Lluís.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar acollirà aquest proper dissabte 23 de maig la segona edició del Premi Fermí Reixac de Textos Teatrals, una iniciativa que impulsen els Amics del Teatre i que vol consolidar-se com un espai de promoció de la dramatúrgia emergent. Paco Moreno, un dels organitzadors, explica que s'han presentat una vintena d'obres i que el nivell és elevat.
3: Ajuntar a la Sala Beckett de Barcelona, que donem les gràcies a la Sala Beckett, que col·labora molt amb els Premis Fermí Reixac, es vam juntar ja amb el jurat i es va decidir l'obra guanyadora, que en realitat tinc moltes ganes que surti a la llum perquè, bueno, serà interessant. S'han presentat una vintena d'obres i el nivell és total. Tenim gent del panorama català molt important. Primeres espases, correcte, de la dramatúrgia catalana, de la direcció catalana i per això per nosaltres és un honor. L'any passat sí que vam tenir més, vam tenir una trentena, aquesta vegada una vintena, però sí que la conclusió i la reflexió que fèiem amb el jurat és que eren menys, però de moltíssima més qualitat encara. Què vol dir? Que anem endavant, que el premi està creixent, perquè no és fàcil tenir un premi de teatre a Catalunya.
2: La cerimònia es planteja com una vetllada que anirà més enllà de l'entrega del guardó que porta el nom de l'actor Fermí Reixac, qui va morir el 2024.
3: Ja fa 2 anys i el premi, bueno, jo que era molt amic d'en Fermí, ell sempre tenia una dita que és que els joves havíem de pujar, els joves havíem de fer coses, havíem de tenir oportunitats, i el premi neix una mica d'aquesta vessant, de donar oportunitats i d'anar creixent com al món de les arts escèniques. I vam pensar que un premi de teatre, que no hi ha tants a Catalunya i que a poc aquest s'està fent un camí, era molt interessant. Sí que ara amb els Amics del Teatre estem intentant que aquest premi tingui diferents rames, fer alguna coseta més. Ja aquest any hem aconseguit, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar, l'Arxiu, el Teatre de Lloret de Mar, amb la directora La Maranta, a créixer amb aquest aspecte que farem l'edició del llibre, que això és una part important, perquè havia parlat amb algun autor i deia que, home, un premi que et dona 2.000 euros com a obra guanyadora i a sobre la teva obra està editada amb un llibre, és molt important per un creador.
2: La vetllada combinarà teatre, música en directe i també presentacions. L'objectiu és posar en valor la creació contemporània i donar visibilitat al talent del territori. Un dels moments més destacats serà l'actuació dels membres de la banda lloretenga Head Injury, que oferiran versions de Nirvana. La proposta musical establirà un diàleg amb l'univers de l'obra guanyadora de la primera edició del dramaturg mallorquí Xavi Núñez. A més, durant l'acte es presentarà la primera edició de la col·lecció teatral Premi Fermí Reixac, una nova iniciativa editorial que busca donar continuïtat i projecció a les obres guardonades. La ballada culminarà amb l'entrega del premi que porta el nom de Fermí Reixac, reforçant el paper d'aquest certamen. L'acte tindrà lloc, com diem, el proper dissabte en el Casal de l'Obrera, coincidint amb el 75è aniversari. Començarà a les 8 del vespre. Les entrades, que són gratuïtes, es poden recollir al puntet o bé a la pàgina web Entràpolis.
1: Més info a novaradiolloret.com.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quant dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: avui tens moltes formes de trobar les cançons que vols escoltar. Aquelles melodies que en pocs segons t'atrapen. Potser un xiulet repetit es pot convertir en el nou èxit del moment. Doncs els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, tenim tot allò que sabem que serà èxit. I si vols, també podràs xiular. Ràdio Vox, els èxits que vindran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Lloret de Mar ha posat en marxa aquest mes de maig una prova pilot als instituts amb l'objectiu de prevenir i detectar situacions de violència entre adolescents, especialment les relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+, i la violència masclista. Donem pas a la regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez.
4: Aquestes coses no, doncs, s'han de treballar des dels joves. Moltes actituds masclistes o comentaris LGTBI-fòbics a vegades doncs es veuen com una broma, com una cosa normal, i no ho són. I el que volem és parlar-ne amb aquests nois, amb aquestes noies, de manera propera, abans doncs que aquestes actituds vagin a més, i també que sàpiguen ells mateixos detectar quan una persona ho està passant malament o s'està sentint discriminada. Llavors hem començat amb aquests tres instituts per provar com funciona, escoltar els centres, escoltar els alumnes, i llavors veure si és realment útil per continuar-ho fent.
3: La iniciativa s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI fòbia i ho du a terme el Departament d'Igualtat, Tarda Jove i Pla de Ciutadania. De moment, el pla es desenvolupa al Coll i Rodés, a l'Institut Escola i al Sant Quirze. L'objectiu és sensibilitzar els joves.
4: Identificar i també conscienciar, no? Que també és molt important doncs, que els joves entenguin que hi ha comentaris, que hi ha actituds i també que hi ha comportaments que poden fer mal, encara que a vegades doncs, es diguin com de broma. No? I també volem donar-los eines perquè sàpiguen reaccionar, perquè sàpiguen ajudar un company o companya i també perquè sàpiguen demanar ajuda si cal i no tinguin vergonya i sobretot fomentar el respecte, que qualsevol jove, sigui com sigui, doncs, se senti còmode i se senti segur al seu propi institut.
3: Una de les principals novetats és que l'acció es duen a terme al pati dels centres educatius amb dinàmiques participatives i jocs. Les intervencions es fan un cop a la setmana.
4: El pati és on els joves doncs, estan més relaxats, participen més, estan entre ells. Llavors, a l'aula moltes vegades ho viuen com una classe més i no els hi donen importància, i aquí buscàvem doncs, generar aquesta conversa i aquesta confiança. I es fan aquestes activitats que són dinàmiques, com són jocs, preguntes, i això ajuda doncs, que s'acostin no? de manera més natural. Al final, el pati és on passen moltes relacions entre ells i ens semblava important treballar-ho no, precisament en aquest espai.
3: A més, el programa inclou la participació de l'alumnat de tercer de l'ESO a través del servei comunitari. Aquests estudiants col·laboren amb el Punt Lila convertint-se en agents de prevenció i de suport entre iguals dins dels mateixos instituts. La iniciativa és, de moment, una prova pilot que ha de ser avaluada un cop finalitzada per determinar-ne la continuïtat i la possible ampliació a altres centres educatius.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: menjar.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: esta es una invitación gratuita para una sesión disco. Una sesión disco mezclada a través del ritmo musical de un club muy selecto. Club Privé. Es la sesión disco de los sábados noche. Los sábados de 11 a 12 de la noche, escucha Club Privé. Club Privé. Con DJ Robert Moreno. Recupera la sesión de la semana en novaradioyuret.org. Club Privé. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: L'hora de les notes.
2: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes. Feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
1: L'hora de les notes. Per orelles gourmet.
2: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix. I a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.
2: Us espero aquí.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert.

A mi aquesta base rítmica em recorda moltíssim el clàssic de Soul to Soul, el Back to Life. Doncs ella és Chyna Dare, la jove cantant afroamericana resident a Orlando, amb matisos del renaixement del Harlem combinats amb una producció contemporània, i que avui inaugura l'hora de les notes amb aquest Wonder. Últim tema que ha publicat al llarg d'aquest 2026, doncs tota una meravella la seva veu, i crec que serà el mood d'aquesta setmana on descobrim noves veus femenines que tenen quelcom important a transmetre. Acabes de connectar-te a la meva hora de ràdio setmanal, així que benvingut a l'hora de les notes. Espero que m'acompanyis aquests 60 minuts amb temes com el que ja tenim preparat. Open!

Una altra gran veu i diva indiscutible del funky dels 80 i que continua amb molta força demostrant el seu poder vocal. Parlo de Chaka Khan, impressionant amb aquest Chazila, monstruosa. Ja fa temps que varen poder descobrir el seu primer gran èxit global, Million Dollar Baby, just ara fa 10 anys. Aquí tens el més nou de Tommy Richman, una mica de

0: l'hora de les notes.
1: Si en Aspiro té molt d'Amy Winehouse i si no, escolta aquesta cançó que pertany a la banda sonora d'una pel·lícula molt actual. Material Lover, The Devil Wears Prada 2.

0: Seguim a l'hora de les notes descobrint col·lectius formats per grans músics. És el cas de Nubian Twist, una mica de nu jazz, afrobeat funky i hip-hop, tot liderat pel guitarrista i productor Tom Hexel. Des de Londres, aquesta big band entrellaçant arranjaments de metalls precisos amb rimes globals i aquí amb la col·laboració de les mans al baix de Nile Rodgers. Lights Out, que ja ens deixa a punt per escoltar una altra de les dones protagonistes en el programa d'avui. Kelly Cantrell, recorda el seu nom? Perquè estic segur que ens donarà molts bons moments. Això es diu Carrie Bradshaw.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
2: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: ens agrada molt anar variant d'estils i tempos musicals. Aquí una de Club de Jazz, si vols agafa una copa i relaxa't. Només bona música, perquè estiguis bé. You are gonna be okay.
1: You're gonna be okay, kid.

0: Cada setmana, Carles Gilbets presenta l'Hora de les Notes.
1: I si abans hem escoltat una participació de Nile Rodgers, aquí el tens amb la seva banda de sempre i aquest increïble Perfectly Chic.

descobriment el d'aquesta banda. Un duet molt especial que just aquesta setmana ha llançat Better Than Before. Som Pamela, amb aquest pop-rock alternatiu, i des d'Austràlia. Ella és Sarah Ellen i ell, Josh Kempen.

0: not saying much.
1: L'hora de les notes, per orelles gourmets.
2: Més del que ens agrada a l'hora de les notes des de Formentera, Sitges, tot el Garraf, la Costa Brava i l'Empordà, amb Cleu Soul, l'aclamada cantant britànica de Neu Soul, veu càlida, lletres espirituals i vocalista del col·lectiu Soul, Why Don't You, és la que hem triat ara.

quina barreja més bona aquesta entre dos grans del jazz actual, Pop Iron i la multiinstrumentista May Simones. La combinació ens dona Aaron May. Això es diu Macramé.

Entrem a la recta final del programa d'aquesta setmana, per cert, fet íntegrament des de Ses Illes. Aprofitant que estem un dia a Formentera i pensant en el so Deep House amb vistes a migjorn, The Last Time. Pràcticament sense abandonar aquest temps de House, amb el camí incorrecte del sol, potser caldria canviar de costat. Així us deixo aquesta setmana. Un autèntic plaer acompanyar-te amb la meva selecció musical i amb totes les ganes del món de retrobar-te la propera aquí mateix. Això és L'Hora de les Notes, l'última peça de Chris Brown i Leon Thomas i el seu Falling.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, dinar de carmanyola a la Pineda, música per escoltar i ballar i sorteig de lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar Segalers. Per a l'anada, a 11:15 del matí i a 16:00 PM. Per la tornada, a 14:00 PM i a 8:15 del vespre. Vine a la Festa de les Flors, Ermita de les Alegries.
2: La millor música a la ràdio, Nova Ràdio Lloret.
3: Els dissabtes de 9 a 11 de la nit, posa't al dia de les novetats musicals amb Ràdio Vox, l'espai que presenta l'Albert Batlle. Ràdio Vox, dues hores de l'actualitat musical internacional. Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle. Ràdio Vox.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle. Ràdio Vox.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox. Amb Albert Batlle.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox. Amb Albert Batlle.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Les novetats de la setmana a Ràdio Vox. A Nova Ràdio Lloret.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox, amb Albert Batlle. Ràdio Vox.
1: Ràdio Vox, edició especial.

0: Els dissabtes, a Nova Ràdio Lloret, Ràdio Vox. Amb Albert Batlle.
1: Ràdio Vox, edició especial.

de Primer Magic con DJ Robert Moreno. Nova Radio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Escoltes les cançons per somiar. Música nit.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.